És una mica i tu, que companyanxi, que en coneuen tant d'aja, uisa icona, te uisa, xuc, ni crocanxi, que hi pitxarinxi, punta uisa, iglesia, corderito, quixuar, bajo, hay vigilia, este viernes 2 de octubre. Invitamos